0103-869-0104. Lẹ́ẹ̀kansi 0103-869-0104. Ẹ̀ka ilé-ìwòsàn àwọn wà nílùú Ìkòròdú number 2 Daniel Sunmoni Street off High School Road, Sabo, Ìkòròdú, Lagos. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tàbí WhatsApp ni 0816-585-8582. Lẹ́ẹ̀kansi 0816-585-8582.